veig una estona, menys després m'esturimona, que es permet s'ambienta amb me. Una garbarella,